0: Caro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Des communes du Basque Nord reconnaissent l'euskara et l'occità, mais l'État français les dénonce devant la justice. Bayona et Saro, qui reconnaissent l'occità, han portado la suspensión de los deliberacions davant la Cort Administrativa d'Apelació de Bordeaux, Ferriol Massi. Lo conflicte juridic de l'Estat francès amb calques comunes del Basquat Nord e Basador, a l'entorn de l'oficialitat de la lengua basca, continua de créixer. Lo dimecres 30 de setembre, lo Consell Municipal d'Endaia votèt à l'unanimité une délibération qui reconnaît le basque comme langue du territoire de la commune, sans employer le mot officiel. Ou bien déjà fait Ascaín, Bayona, Saro et Ustaritz. Según France 3, sont déjà 11 les communes qui faguèrent le mateix vot. Según Sud-Ouest, ne sont 14. Le préfet des Pyrénées Atlantiques, Simon Fété, a engatxat de recursos contra que los deliberacius que considero contrarios a l'article 12 de la Constitució francesa, según lo cual lo francés es la lengua de la República. Per mig agost, lo Tribunal Administratiu de Pau li donet razón e suspendet les deliberacius de Bayona e de Sara, las primeras dos comunes que fagueron lo pas. Les dues municipalitats han fet apel·lació i és ara la Cort Administrativa d'Apel·lació de Bordeaux que se deurà pronunciar. Lo gascon també di lo vot de Bayona. Lo cas de Bayona és particular pramo que la deliberació votada a l'unanimitat dels vots exprimits lo 23 de juliet reconeix non solament l'euskara, mas també l'occità com a llengües del territori e las presentan como dos compausantes esenciales del patrimonio de la vila. Sara, que votet el 12 de juliet, había adoptat un texto forso similar. Es y pas perquè fa poc una comuna a lo basco e lo gascun, so diguet lo cosu matche de Bayona, Jean-René Etxegaray, l'11 d'agost passat a l'escasenso de la vista al Tribunal de Pau. L'elegit defend un acció mai simbòlico que normativo que, según ell, met pas en causa los principis constitucionals. Après la suspensió, li grevet de debe argumentar sur la necessitat de defendre dos llengues que sont en un estat crític. Una formulació ja validada. Euskal Confederazioa, la federació que és a l'origina d'aquelles deliberacions, comprèn pas la decisió dels jutges. Segons un coordenaire, Sébastien Castet, les comunes reprengueren exactament la formulació d'un text que havia ja passat el control de la legalitat. És el cas de la deliberació de la Comunitat d'Aglomeració del Basquat, que reconeix el basco i l'occità com a llengües del territori. Aquel text fuguet redigit en concertació amb els servicis de l'Estat e la prefettura i faguet pas cap d'observació. Lo prefet nega tota voluntat de mettre en causa lo sosté al basco. Explica que lo problema és la manera precisa que sont redigidos les deliberacions que reconeixen oficialment lo basco com a llengua del territori e insistit sul fatto que lo francès deu pas esse més de costat. L'article 75, l'autre argument. Alain Lamassoure, ancien député des Pyrénées Atlantiques, est le co-auteur de l'amendement qui menait à l'article 12 de la Constitution en 1992. Explique que quel texte era destiné à parler le français contre l'anglais et non pas à faire obstacle à les langues dites régionales. Ramento també que l'article 75-1 a pondut en 2008, dit que aquelles langues appartiennent au patrimoine de France. Per ell, les deliberacions sont donc conformes à la Constitution. Cap d'aquelles communes ne s'accorde pas la confrontation. Ascaín, la consulesse au match, Bénédicte Luberiaga, assegure que ne veut pas entrer en conflit avec l'État. Según ello, se faguet un trabajo previo para que la deliberación fuese validada por el servicio de la legalidad. Austerlitz, Lucas Sulmache, Piero Rouget, avertis que, si se manté el statu quo, la lengua basca risco de desaparecer en calques generaciones. Lucas Sulmache de Bayona había ya anunciado que era presto para anar fins al Consell d'Estat si la justicia mantenguese la suspensión.